0: la fraula és el pas 3-1. Oh. I a l'est, 6 millors pisos a l'esquerra.
1: 3-1-2-3-1, Torre Guadalajara, que tal? Muy buenas noches, 2 de izquierda, viento 240 grados, 7 nudos.